0: L'un dels dies 25 de mai, un dia de festa per l'una festa de cinquaisma o hipercela, un dia que Fitch Blairs festegeixen aniversari.
1: La copina.
2: Presentat el bony engedina a escuel. Il bony con aua minerala. bonyengedina.ch
0: Nu ein chif gratulacions. Per 7 persones ci festegeixen ots anniversari. Nempe per Timo Cadonau de Vuarts ci festegeix ots al novavel anniversari. Rosina Kamenis de Sumvich festegeix al 25avel anniversari. Al 30avel festegeix Silvan Candrian de Rueun. Serafin Beer de Schluin fa festa ots per ses 37avel anniversari. Ots avant 66 ans és nascu Corzin Giger de Musté. Hilda Tom Salut festegeix ots ses 85avel anniversari a Sush i la più vella jubilare ce n'ho gratulà in l'ora ots davant de les 12:30 Maria Pelican Caminada ci festegeix al 95avel anniversari Maria Pelican Caminada de Vela. Sinceres gratulacions i ci gratuleix a vos i vos regalins musicals escudit a partir de les 12:30. I ci fa oz la cupala, la tazza, quai decidaut vos. L'únic que vos stat far és telefonar vos al numer 0800 20 25 30. 0800 20 25 30. Ci vuole gratulare d'un cinci a oz. Al 25 di mai, anniversario.

0: música del Imis Cadín. Per Tai.
1: Per Mai.
0: RTR.
1: Simplement. Per tots.